Que no me expliquen cuentos, que per morts no tinc gana. Et crido el meu lloc i em vull que t'hi tinc a prop.